0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Desde Radio Handball Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Radio Handball.it, passió pel balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.